0: molt pendents, per exemple, del que ha sigut la extinció definitiva, 40 dies de treballs, 40, de les emergències, dels bombers, de la Generalitat, de la UME, dels de la província de Castelló, la Diputació Provincial, del suport de bombers, per exemple, de la ciutat de Castelló, dels forestals, de la gent del terme, 40 dies. I ara, què? Què hi ha que fer per evitar aquestes coses? Tenim a Amics de Palanques, que són Premi Cope Castelló al Medi Ambient d'una de les primeres edicions, i anem per setge, que sempre estan molt preocupats per tot això i tenen no una, sinó dues propostes per fer de cara a com poder combatre aquest tipus de focs en la vegetació. N'hi hauria que canviar coses, però quines? Escoltarem atentament què és el que ells ens proposen. Com sempre, escoltem atentament el que és notícia a hores d'ara més properes a nosaltres. I ho fem a Utersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real. I per això guaitem a castellóninformación.com per saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Miles de persones se solidaritzen con Ceuta en la província de Castelló. Este és l'ampli reportatge que té a la seva portada a hores d'ara, castellóninformación.com. També volem tindre l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorología. Jordi Uriós. ¿Qué tal las cosas por ahí arriba?
1: Buenas tardes. Hoy las temperaturas en ascenso ligero en el interior de Castellón y sin cambios en el resto. Hoy se esperan 32 grados de máxima en Castelló de la Plana, 30 en Vinaròs. En cuanto al cielo, hoy poco nuboso, se pueden dar nubes de evolución en puntos del interior durante la tarde. En cuanto al viento, hoy con predominio de la componente este, con posibles intervalos moderados durante la tarde. Para mañana, las temperaturas máximas en ascenso, se esperan valores máximos de 33 grados en Castelló de la Plana, 31 en Vinaròs. Durante el fin de semana, temperaturas en aumento en el litoral podrían bajar ligeramente en el interior. En cuanto a las mínimas por la noche, sin cambios, no se bajará de los 24 grados en Castelló de la Plana, 22 de mínima en Vinaròs. En cuanto al cielo, mañana poco nuboso con intervalos de nubes en puntos del litoral a primeras horas. Mañana el viento con predominio de la componente sur y este con intervalos moderados por la tarde. Es una información de AEMET.
0: Agencia Estatal de Meteorología. Y ya sabes que tot el que escoltes per ací ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia al nostre web cope.es/Castellón. A hores d'ara destaquem la fachada de l'Ajuntamiento de Castellón mostrarà sus 775 años de història. I és que el Consorci de Museus inicia les celebracions del 775 aniversari de Castelló amb un videomapping que projectaran a la façana de l'Ajuntament de Castelló. Serà aquest dissabte i aquest diumenge. Demà te parlarem i volem conèixer com serà, perquè realment les imatges que estem mostrant a cope.es/Castelló resulten espectaculars. També és notícia, renacer de les cenizas. Tropitop lanza una campanya per apadrinar árboles en Artana. O el Xep Bosquet, que ens va acompanyar l'altre dia, també pots tornar a escoltar l'entrevista, assume el pregón de les fiestas de Vila-real. Tot això i molt més a cope.es/Castellón. Amb Utersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.
2: Mediodía.
3: COPE más Castellón.
2: Estar informado.

0: I la Real comença aquesta vesprada a viure les seves festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, encara que la patrona no arriba fins demà per la vesprada a l'església arciprestal Major Sant Jaume. Hi ha un costum en els darrers anys i és inaugurar les exposicions abans de que oficialment comencen les festes. No sabem si les festes com a tal comencen a les 12 del migdia amb el pregó crida de Xep Bosquet, però evidentment si seguissin sent festes patronals, que ningú ha llevat encara el nom, haurien de començar quan la Mare de Déu arriba al poble. Ho dic perquè també en els darrers anys hi ha discomòbils, macrofiestes, tardeos, abans de que isca la Mare de Déu de l'ermitori de la Mare de Déu de Gràcia, del seu ermitori del Carmel. Ens acompanyen en estudis COPE el que és rector de la parròquia Sant Jaume, de l'Església Major de Vila-real, Javier Aparici. Mossèn, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia, Raúl.
0: I també Enrique Cortés, que és el delegat de Càritas

0: Comunitat Interparroquial de Vila-real, perquè n'hi ha un esdeveniment dintre de l'església arciprestal major Sant Jaume que té que bone molt en Càritas. Enric, gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia, Raül.
0: No duen vostès ningú polo de penya parroquial ni de Càritas en festes?
1: De moment encara no.
0: Sabeu que ara és jove.
2: Tot arribarà
0: per donar una miqueta més de visibilitat. Què signifiquen per a Vila-real i per l'església arciprestal aquestes festes de la Mare Déu de Gràcia, mossèn?
2: Bueno, pues yo creo que un significado muy importante, ¿no? Es la mare la que convoca al poble, la que nos convoca a tots, ¿no? Y ho fa en el cor de la població, ¿no? Que es la iglesia arciprestal Sant Jaume, ¿no? Per tant, estem convocats per la mare i nosaltres pues, tenim el deure, no, d'arribar-nos a aquesta convocatòria. De fet, el motiu principal de les festes de Vila-real, de la Mare de Gràcia, pues, és la baixada de la Mare de Déu a la Iglesia per a celebrar-li la novena.
0: Mm-hmm. De fet, hi ha una recepció oficial, institucional, clero, ajuntament, corporació municipal, resta d'autoritats, en un punt en concret que se seguís mantenent any rere any.
2: Mm-hmm. I fidels, tot el poble també està convocat per a rebre la Mare de Déu pues el divendres a l'Esa de l'Esprà davant dels pares carmelites.
0: Uh-huh. I després l'entrada a l'església arciprestal, que n'hi ha cada vegada s'aprova més gent, és molt emotiu. No estarem en el Rocío, si volen, però és molt emotiu.
2: Jo crec que és una celebració molt bonica, no? Jo ho diré, sempre el capellà diu unes paraules, aquest any ja ho diré, no? Giraran entorn a aquesta convocatòria que fa la mare, no? I que any rere any, encara que visquem el mateix, com les circumstàncies que hem viscut durant aquest any són diferents, no? Pues és un acte nou, no? De cara a trobar-nos en la nostra mare, no? Mm. En gent pues, que hem despedit durant aquest any, en gent que ha vingut al món, en experiències que hem viscut, unes positives i unes negatives, no? I tot ho portem. Per tant, és un acte que encara que se repetisca tots els anys, és sempre nou. Mm.
0: I a partir de que arriba la Mare de Déu n'hi ha una sèrie d'actes litúrgics populars al voltant, evidentment, de la Mare de Déu, en el que l'església arciprestal major Sant Jaume és la seu. El primer és l'ofrena, evidentment.
2: Uh-huh. L'ofrena que se fa, només se fa en la recepció de la Mare de Déu, comença l'ofrena, que des de l'any passat, pues, s'ha canviat l'itinerari i la convocatòria, ja no baixa junt en la Mare de Déu tots aquells que porten les flors, sinó que ixen des de l'Ajuntament i acaben en l'arciprestal. I després, com a actes més significatius, pues, són la novena, que és la raó per la qual pues, baixa la Mare de Déu a Vila-real. Per això pues, les festes duren 9 dies, que són els 9 dies de la novena, i després el dia de la festa, el primer diumenge de setembre, pues, la missa major i la processó.
0: Mm-hmm. I, entre tant, tenim concerts, tenim poemes, tenim solidaritat, passar per el manto. Què significa passar per el manto?
2: Bueno, passar per el manto, això ve de... En l'Antic Testament hi apareixen, no?, a alguns personatges bíblics, no?, que el manto és una senyal de protecció. Després també veiem en l'Evangeli com n'hi ha gent que s'arrima a Jesús, només vol tocar el manto, no? Entonces, pues, és un senyal de protecció, de sentir-nos a prop de la Mare de Déu i que ella intercedís per nosaltres, no? Entonces, això des de ja fa uns anys pues, van convertir pues, en una tradició en les festes i a més li han donat aquesta dimensió solidària, no?, que ara explicarà Enrique.
0: Serà este dissabte pel matí, 12 del migdia, Enrique.
1: Sí. A les 12 del migdia jo tinc que dir que en Vila-real som uns afortunats perquè tenim la possibilitat, no?, d'arrimar-nos a la nostra patrona, a la Verge, a la que tot l'any estem demanant-li coses i ara és moment d'anar a donar-li les gràcies i al mateix temps per ser solidaris amb la gent que està a Vila-real que ho necessita, i entonces nosaltres pues, ahí estem, en Càritas interparroquial o des de les mateixes Càritas parroquials, pues, ajudant-los, i això pues, és un moment per nosaltres molt emotiu i molt bonico. Mm. Més que res per la proximitat que estem a la Mare de Déu i després per la solidaritat que podem donar per ajudar a la gent que està ací en el nostre poble.
0: I la solidaritat en què deu de consistir?
1: Bueno, pues nosaltres ahí sí que he insistit molt, perquè des de fa un temps han creat uns grups de sensibilitat pel tema del canvi de l'alimentació i d'aquesta emergència que la gent sempre ens demana, que són els aliments, a nosaltres personalment, en la entitat de Càritas. Entonces, nosaltres el que sí que estem fent és anar mentalitzant a la gent de poder recibir pues, donatius. En el programa de festes, com és un corta i pega, tindrem que parlar en la junta de festes, no?, perquè mos canvi un poc el tema de la replegada d'aliments, que si venen aliments nosaltres els agarrarem, no hi ha ningú problema, perquè sempre li podrem donar un bonus, però la idea nostra és anar canviant poquet a poquet, anar mentalitzant a la gent d'ací de Villarreal que en els donatius podem arribar més lluny, perquè avui el tema alimentari ja no és una primera necessitat, perquè tenim alquilers, tenim material escolar, ara que començarà en el mes de setembre tot el tema, i n'hi ha coses que, no sé, que són servicis... I...
0: Personalment, o particularment, m'havia sorprès a llegir el programa de festes perquè sabem de Càritas des de fa un temps, tant diocesana com interparroquial, ja no dona aliments, sinó que dona bonos per anar als establiments que dispensen alimentació.
1: Hem anat canviant, doncs, poc a poc, no?
0: Per tant, hi ha que dur efectiu.
1: Sí, efectivament, qualsevol des de la que siga, no? El que és recibim, pues ben recibit serà, i esperem que tot això pugui arribar a la gent i que es pugui ajudar.
0: I en aquests diners, Càritas, té el seu fons?
1: Sí, claro. Nosaltres en aquests diners el que fem és que quan les famílies ens diuen la necessitat, pues nosaltres anem ajudant-los, no? Ja no és l'alimentació només en aquestes targetes solidàries que han fet, sinó que també passem a uns alquilers, a un pagament de servicis, com puc ser la llum, l'aigua, en un moment determinat, i coses que es puguem... A veure, que no és una cosa que és una continuació mensual, però sempre és una ajuda per poder eixir, perquè l'emergència ara ja no és eixir aliment.
0: Diuen que torna una bombolla, no sé si esto se está detectant o no en quant a les ajudes, el tema de la pujada de preus de les vivendes, la pujada de la llum, que això en algun moment tornarà a rebentar, com va succeir farà uns anys, no sé si ja n'hi ha...
1: Bueno, nosaltres sí que estem detectant efectivament que el nivell de vida puja, a més, a nivell personal tots ho notem, no? No és precís que vinguin les famílies a dir-te, sinó que nosaltres quan anem a fer la compra o quan recibim el rebut de la llum o de qualsevol servici, pues sempre és més car, baixar no baixar res. Entonces nosaltres lo que estem veient és aquesta necessitat d'arribar a aquestes famílies, arribar a les famílies que realment ho necessitem. Perquè sí que hem notat que aquesta emergència que al principi teníem, una vegada se fa l'acollida, aquesta emergència va reduint. Vem que les famílies no mos augmenten, sinó que mos van variant. Entonces, famílies que potser venen, jo tinc coneguts, que me diuen, és que jo vine l'any 2020, té la pandèmia, fui 3 o 4 mesos a Càritas, però luego busqué una salida, o me ayudaron a salir de esa situación. I ja no vuelvo al tema, i això és molt important. Quan escoltes això, pues això és molt gratificant, perquè el que nosaltres no volem és que se cronifiquin les persones, sinó que nosaltres puguem ajudar-los i que puguin eixir d'aquesta situació.
0: Per això, esta crida per a el dissabte en l'Església Arciprestal Major Sant Jaume, el pas solidari per el manto de la Mare de Déu de Gràcia. Són recient nascuts? Són gent adulta? O...
2: No, és dir, bueno, se fa una xicoteta celebració, no? I després pues, la Mare de Déu està damunt d'un pedestal, està a l'altura de la vista, i bueno, sí que és veritat, ahí hi ha una diferència quan és una Mare de Déu, no se pot posar el manto damunt, perquè potser veiem en altres pobles, quan és una santa, veiem en un poble veí nostre, no?, que el manto se li posa damunt de la persona. Això, quan és una Mare de Déu, no se pot fer i només pots arrimar-te, tocar el manto, besar-lo o besar una medalla que li posem.
0: Mm-hmm. Santa Quiteria, en concret, no?
2: Sí. Ah, bé, no volia dir-ho perquè quan soc d'Almassora, pues bueno, no volia dir-ho.
0: És el cas de la santa. I és evidentment el dissabte perquè és la vespre del dia gran de la processó general, que és el diumenge. I a banda d'este primer cap de setmana, l'Església Arciprestal Major Sant Jaume està oberta per anar a orar i a visitar a la Mare de Déu estos dies. Hi ha algun altre esdeveniment que vulgui destacar-nos, mossèn?
2: Bueno, està tots els matins a oberta i després per les vespres en el moment de culte, és a dir, a les 7 la novena tots els dies i a les 7 i mitja la missa. Cada missa pues, la presidís un pàrroco de Villarreal. Aixina pues, també donem participació en aquestes festes patronals per a totes les 5 parròquies. i després pues, les puríssimeres i les rosarieres organitzen també serenates, un rosari cantat. Això és un poc tots els actes religiosos que hi ha.
0: Les puríssimeres que dilluns inauguren la seva exposició, que també és tradicional, en la també seva casa.
2: El dilluns a les 5, sí.
0: Que enguany va de cartells de...
2: Va de les portades de la mensajera especial de desembre. I a més serà molt bonica, perquè la teníem tindre junta i me dien, i jo pensava que només posarien les que han guanyat. Entonces, pues, mos recordarien aquelles que... Bueno, de, però no, van a traure les, inclús les que no van guanyar en aquest any, no? I estarà bé, no? Perquè a alguns pues, es pareixerà bé la decisió del jurat, altres no, però estarà bé.
0: Algo més que vulguin destacar-nos en quant a les celebracions pròpies de la Mare Déu de Gràcia o de Càritas?
1: No, jo només animar a la gent que ja que tenim l'oportunitat d'arribar-nos a la nostra patrona, que vinguin, que passen a la gent pel manto i després que siguin solidaris. És l'únic que demani.
0: D'això es tracta. I, bueno, després la Mare Déu n'hi ha que tornar-la. Diumenge també és un dia molt emotiu. Tenen un convoi sempre la Cor d'Honor i la Reina de la Tornada.
2: Sí, però sí que jo per lo que me diu la gent, jo només conec Vila-real des de fa 12 anys que estic així, però que cada vegada és un dels actes que va participant menys gent, no? Jo crec que és un acte molt bonic, anem pues, entorn a la nostra patrona resant i cantant el rosari, un rosari que és típic d'ací, el rosari bajoquero que li diuen, no? El típic d'ací de Vila-real, no? I és deixar pues, a la Mare de Déu pues, en sa casa, no? Que és l'ermita. Per tant, també una crida, no? A participar en aquesta tornada de la Mare de Déu. I desitge bones festes a tots, independentment, no? Del color, la raça, ideologia i religió. Són les festes patronals, la Mare és Mare de tots. Ella mos protegís, intercedís per nosaltres i no deixem de veure què és el més important de les festes. Visquem-les en tot el seu conjunt, no? Però no oblidem l'essencial i nuclear de les festes.
0: Això intentem posar en valor tant en les de la Mare de Gràcia com les de Sant Pasqual, des d'estos micròfons de COPE i els programes especials que vam encetar ahir amb el que serà pregoner el xef Roberto Bosquet. Per últim, a dir que dur 12 anys, durar uns 8 aproximadament esperant una notícia que l'altre dia va anunciar, i és, per fi de veres, hi haurà museu a l'Arxiprestal, almenys?
2: Sí, bueno, museu, bueno, quan jo vaig arribar a l'Arxiprestal, dalt de la sacristia hi havia una sala que havia restaurat la llum de les imatges i estava plena de imatges i tot desordenant, no? Això el segon any, el segon estiu, pues, mos vam dedicar a ordenar-lo i vam fer una sala que se podria dir ja museística d'exposició. I ara el que fem és pues, ampliar dos sales més. N'hi havia el que és el trasagrari, en la part de dalt pues, n'hi havia dos almaris on n'hi havia, s'hi guardava pues, moltes coses de Puríssima, Rosari i Cor de Jesús. Això s'ha traslladat a un almacén que hem fet darrere de la iglesia. I entonces, pues, ixa sala va ocupar-se de museu i una altra sala. Per tant, anem a fer accessible esta planta, perquè anem a posar un ascensor, i després pues, ampliar aquesta sala expositiva.
0: I això ho tindrem en...
2: Això estan les obres en marxa, pues, jo supon que en octubre, novembre estarà.
0: Bueno, pues, també és dintre d'este any 2026 i per tant un al·licient més per visitar l'església Arxiprestal Major Sant Jaume i de ben segur que l'Ajuntament se ho apropia com a turisme.
2: Sí, de fet, està darrere l'Ajuntament perquè hem arribat a un conveni. Té que ser estany perquè el conveni és per estany, entonces és en diners de l'Ajuntament, de la Diputació, del Bisbat i de la Parròquia. Aquestes quatre institucions són les que posen diners per a fer això. El pressupost són 213.000 euros.
0: Són bones d'aquestes notícies perquè és algo que ho tenia ahí clavat mossèn Javier a París des de que va arribar, no? I ens constava de que era una intenció seua. Suposa que pensant quan hi hagi un nou bisbe que produirà canvis, almenys s'assegura que podrà estar vostè en la inauguració i benedicció.
2: Molt bé, i l'ho deixarem ben arreglat pel pròxim.
0: Gràcies per compartir totes aquestes bones notícies amb els veïns de Copa i bones festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia.
2: Gràcies, igualment.
0: Que començaran demà quan arribi la Mare de Déu, evidentment, encara que a les 12 ja sabeu com us venim contant, està la lliurament de la clau de la festa i la crida de la festa des del balcó de la Fundació Caixa Rural Vila-real a la plaça de la Vila, a càrrec de l'influencer, cuiner, bomber, triatleta, Roberto Bosquet, el chef Bosquet. I avui s'inauguren les exposicions. Al conveni hi ha una molt interessant, a veure si podem parlar la propera setmana en Pasqual Càndido, escenografies per a la mirada, una visió retrospectiva. Esta estarà oberta fins al 8 de novembre i durant el que són les festes, és a dir, fins el diumenge de la propera setmana, es podrà visitar el món del parany a la Casa de l'Oli, la 33a mostra de fotografia i utensilis tradicionals del parany, després a la comunitat de regants l'exposició Rapinyaires amb fotografies de Toni Fullera i a lo que és la Fundació Caixa Rural Vila-real hi ha obres de Miguel Carda, de Francisca Poyatos i també la galeria de retratos, la nostra història a través de les mirades. Són els retratos dels presidents, les persones que han presidit la Caixa Rural Vila-real i avui s'estrenarà, se presentarà el quadre, el retrato de l'actual presidenta, Sònia Sánchez. És a dir, que n'hi ha també molta emotivitat en això.
3: Mediodía.
4: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
0: Vila-real celebra les festes de la Mare de Déu de Gràcia i a COPE más Castellón t'ho contem de dilluns a divendres d'una a dos de la vesprada a mediodia COPE más Castellón amb el patrocini de Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, Restaurant El Demilio, Orenga Finestres i Vidres, Stock Ceràmic, Restaurant El Vasco de Vila-real, Esport 2 i Esport 2 Oportunidades i Fundació Caixa Rural Vila-real.
3: Mediodía.
4: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
5: Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
6: Buf, estoy hecho un lío, María. Eléctrico, híbrido, gasolina, no sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
5: Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
6: Anda, pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
7: Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Onda, kilómetro 1.
0: Rural Nostra, la Caixa Rural de la provincia, felicita a Villarreal per les seues festes de la Mare de Déu de Gràcia. Perquè el més important són les persones i els arrels de la nostra terra, des de la plaça Major, cantonada amb Ramon i Cajal, Rural Nostra Vila-real desitja unes bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Rural Nostra, la Caixa Rural de la província. Nules nos invita a reflexionar sobre la Europa que queremos. Este lunes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos? Compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Vila-real.
8: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
9: Lo que te hace falta es Fustecma.
10: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
0: Poble, informació diària dels municipis, els oferís la millor informació de la província de Castelló a www.revistapoble.net i en la revista Poble de setembre aprofundeixen en les festes de la Mare de Déu de Gràcia i els seus protagonistes. A més, tota la informació sobre el nou Villarreal de Champions i també Francisco Llorenç del Figueret, Santi Caballer i Cristina Català des de Guatemala, Bautista Nebot, Raquel Escamilla i els xiquets i xiquetes de la Plec d'Estiu són notícia aquest setembre. Poble, més de 30 anys amb tu.
3: Mediodía.
4: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
0: És la una de la vesprada, 30 minuts amb 45 segons. Assistem Alberto, Marco i Raúl Puchol perquè ens encanten, ens enxissen els 3 de setembre perquè és dijous, torna Benjamín Beltrán en esta nova temporada radiofònica i també Gastrocope Castellón. Però abans, quins són els principals continguts que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope?
11: En dos anuncis, per exemple, importants que han arribat des del ple del Consell. 1. L'extensió de les ajudes urgents pels incendis forestals als de Tírig i al de Segorbe. S'amplia des de la Generalitat en total l'inversió en aquest cas en 18 milions d'euros i encara més gran fins als 76 milions d'euros es va l'aprovació del decret de concessió directa d'aquests diners per a nou projecte de producció d'hidrogen verd a la nostra província, en aquest cas de la mà de BP. Per cert, que sense fugir del port, Bona notícia també perquè la naviera italiana Messina Line ha oficialitzat el llançament d'un nou servei regular que fa escala directament al port de Castelló, el segon na connexió regular directa amb Argèlia també s'obrirà una ruta directa amb Líbia.
0: Tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope. Señoras y señores, vuelve el hombre.
9: Cada semana en COPE más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 de la tarde, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
4: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
12: Acabo la temporada con un asunto que a mucha gente le va a tocar el bolsillo y el calendario, la jubilación flexible. Mientras muchos estábamos de vacaciones, ha entrado en vigor una norma nueva, el Real Decreto 416/2026 de 27 de mayo, que se publicó en el BOE el 28 de mayo, como estableció que entraría en vigor a los 3 meses de su publicación. O sea, que lleva funcionando hace poco, finales de agosto. Es decir, ya no es un proyecto ya no es un anuncio. Es un derecho vigente. ¿De qué hablamos y cuándo hablamos de la jubilación flexible? Vamos a poner los cimientos porque aquí se confunde mucho y hay 4 figuras que se parecen pero que no son lo mismo. Tenemos la jubilación parcial, que va unida al contrato de relevo. Tenemos la jubilación activa, para quien se jubila a la edad ordinaria y sigue trabajando. Tenemos la jubilación demorada, que premia a quien retrasa el momento de jubilarse. Y tenemos la jubilación flexible, que es otra cosa. Es la que ya está jubilado, ya cobra su pensión y decide volver a trabajar unas horas. Fíjense en la diferencia porque en la clave está todo. En el flexible primero te jubilas del todo y después vuelves. Es la puerta de vuelta al mercado de trabajo, no la puerta de salida. ¿Y por qué se ha reformado? Pues porque, y esto es lo que dice el propio preámbulo del Real Decreto, con una sinceridad poco habitual, la jubilación flexible no estaba funcionando. El número de solicitudes apenas se ha movido en los últimos años. El gobierno reconoce que su efectividad práctica es muy limitada y que la culpa la tenían las condiciones en que estaba regulada. Así que ha derogado al completo la norma anterior, el Real Decreto 1132/2022, y lo ha sustituido por una nueva. Todo esto viene porque el Pacto de Toledo, de su recomendación número 12 y del acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de julio del 24, ratificado en septiembre por sindicatos, patronal y gobierno. Primera novedad, el autónomo entra en el terreno de juego. Vamos ya con lo importante. Hasta ahora la jubilación flexible era exclusivamente para trabajo por cuenta ajena y a tiempo parcial. Si usted era autónomo, esta puerta estaba cerrada. Pues ahora se acabó. El artículo 3 de la nueva norma permite compatibilizar la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia, con una condición, y presten atención porque es importante, que en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión, o sea, cuando se jubiló, esa persona no hubiera estado de alta como autónomo en ningún régimen de la seguridad social. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la norma está pensada para el trabajador por cuenta ajena que se jubila y luego decide montar algo por su cuenta, no para el autónomo de toda la vida que se jubila y quiere seguir facturando. Ese tiene otras figuras como es la jubilación activa. ¿Y cuánto cobra la pensión el que se coge esa vía? El porcentaje fijo es el 25% de su pensión. Sí, es poco en apariencia, pero recordemos que ese 25% hay que sumarle todos los ingresos de la actividad, sin límite de facturación y cuando cese recupere el 100% de la pensión. Segunda novedad, segundo cambio, y ese es más práctico. Antes de la jornada de tiempo parcial tenía que moverse dentro de unos límites que lo marcaba el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, unos márgenes estrechos y poco atractivos. Ahora la horquilla es clara, mucho más amplia, entre un 33% y el 80% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Eso da muchísimo juego desde un tercio de la jornada, 2 días a la semana, pongamos 4 días de 5. Cabe a casi cualquier acuerdo razonable entre empresa y trabajador. La regla general de cuantía no cambia. La pensión se reduce en proporción inversa a la jornada que se trabaja. Si trabajo 60% de la jornada, reduzco 40% y cobro solo 40% de mi pensión. Sencillo. Pero aquí es donde llega el verdadero incentivo. Y es lo que más interesa a toda la razón. El incentivo del 15% y del 25%. Escuche bien esto, porque es el corazón de la norma. El artículo 4 dice que si la actividad por cuenta ajena a tiempo parcial se inicia por primera vez y transcurrido al menos 6 meses desde que se causó la pensión de jubilación, entonces la pensión que le tocaría cobrar se incrementa según la escala. Si la jornada está entre el 55 y el 80%, se le añade un 25% adicional. Si la jornada está entre el 33 y el 55%, un 15% adicional. Y ojo en el detalle técnico, que es donde está indicado ese 15 o ese 25, no se calcula sobre la pensión reducida, sino sobre el importe íntegro de la pensión que se venía percibiendo antes de entrar en la jubilación flexible. Vamos números de alguna forma para que nos entendamos. Imaginemos una pensión de 1.500 euros. Caso A, se jubila. Pasan 8 meses y le ofrecen un contrato del 60% de la jornada. Cobraría el 40% de la pensión, 600 euros, más el 25% adicional sobre 1.500, 375. Total, cobraría 975 euros de pensión, más el sueldo del 60% de la jornada de antes. Antes, esa norma vieja se habría quedado con 600 euros. Por tanto, ha ganado 375. La misma pensión, jornada 40%, cobraría 60%, 900 euros, más el 15% de 1.500, 225, el total sería 1.125, más el salario correspondiente, la diferencia es sustancial. Ahí está la voluntad del legislador de que esa figura por fin se use. Un apunte más. Si se percibe el complemento de maternidad o reducción de brecha de género, ese complemento sube y baja en la misma proporción que la pensión. Lo que queda, en todo caso, que el complemento a mínimos durante la jubilación flexible no se tiene derecho a él. La letra pequeña la hay que ver sí o sí. Uno, hay que comunicar antes, el artículo 5 así está taxativo, que el pensionista debe comunicar a la entidad gestora con carácter previo el inicio de la actividad y también las modificaciones de jornada y cese. ¿Qué pasa si no se comunica? Que la pensión pasa a ser indebidamente percibida y, por tanto, llegará una cartita en la que dice que me debe usted este dinero desde la fecha de inicio, con obligación de devolver y, además, con posibles sanciones por la ley de infracciones y sanciones en el orden social. Un descuido administrativo que puede ser carísimo. Dos, incompatibilidad con el complemento de demora. Eso es fundamental. Quien haya optado por el complemento de jubilación por demora en la modalidad porcentaje adicional lo verá suspendido mientras esté cobrando la jubilación flexible. Y quien lo cobra a tanto alzado o a la modalidad mixta directamente no puede acogerse a la jubilación flexible. Hay que sentarse a hacer cuenta. Lo que se cotiza durante la jubilación flexible no mejora la pensión. Lo dice así el artículo 7. Esas cotizaciones no sirven para mejorar la pensión reconocida ni para incrementar el complemento de demora. Con una excepción muy relevante, quien accedió a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, ejemplo, ERES, ERTES, por debajo de la edad ordinaria, si puede ser, puede ver recalculada su base reguladora y su porcentaje al cesar la actividad, con una garantía si el nuevo cálculo saliera peor y se mantiene peor. 4. Otras compatibilidades. Se mantiene la condición de pensionista a efecto sanitario, es compatible con la incapacidad temporal y con la prestación por nacimiento y cuidado de menor derivados de la actividad, pero es incompatible con una incapacidad permanente. Y 5. Para los que ya están, quienes tuvieran jubilación flexible antes de la entrada en vigor, sigue con la normativa anterior. La nueva no se puede aplicar. Resumo en una frase. Jubilarse ya no tiene por qué ser una puerta que se cierra de golpe. Ahora hay una pequeña rendija, razonablemente ancha, con incentivos económicos de verdad para volver a trabajar unas horas sin renunciar a buena parte de la pensión. Añado una reflexión muy personal. Esta figura tiene sentido para quienes vuelven porque quieren, porque echa de menos el oficio, porque la empresa le necesita, porque quiere transmitir lo que sabe. El propio Pacto de Toledo lo dice con claridad. Se trata de prolongar voluntariamente la vida laboral, siempre que esta prolongación no esté motivada por una pensión insuficiente. Que esto ya sería otro debate y otro programa diferente. Antes de decir, háganse las cuentas, cada caso es un mundo. La edad de acceso, el tipo de jubilación, si hay complemento de demora, si hay complemento de mínimos. Aquí un error de cálculo se paga en euro todos los meses. Para eso tenemos los graduados sociales para sentarnos con usted, mirar su vida laboral, decirle qué le conviene, y en Benjamín Beltrán, asesor y consultor, con nuestro equipo de abogados sociales, estamos a su disposición. También con nuestro gabinete jurídico y abogados. Nos tiene también en www.benjase.com. Nos escuchamos la semana que viene y que tengan un buen día.
9: Cada semana en COPE más Castellón tratamos temas laborales, seguridad social, contables y tributarios con Benjamín Beltrán, graduado social en ejercicio. Los jueves a la 1:30 p.m, las claves legales y recomendaciones que afectan a tu actividad profesional, empresarial y como autónomo con Benjamín Beltrán, asesores y consultores.
4: COPE más Castellón.
3: Estar informado.

0: Estem tornant a la normalitat perquè estem a setembre i pareix que tot hagi passat, però n'hi ha coses que perduren el temps, no? Perduren els incendis que hem tingut i no oblidem com tenim bueno, mitja província, perquè parlar d'un lloc en concret, evidentment el més espectacular a la vista, no? La, malauradament és el que té que veure amb la Serra d'Espadà, però també n'hem tingut en altres llocs de la província. I sabeu que hi ha una entitat, com és Amics de Palanques, que tenen molta cura per el medi ambient i també alerten de coses que poden succeir i que malauradament han succeït. David Molinos, quines reflexions fem en esta tornada, diguem, al curs habitual del mes de setembre després de tot lo molt greu que hem tingut aquest estiu?
1: Doncs que no hem de pres d'errors anteriors i esperem que esta siga la definitiva. Nosaltres en concret portem ja des del fa dos anys que reunim-nos, ens hem reunit en dues ocasions en la conselleria, en dues ocasions, o inclús tres, en Diputació, també en el govern local, diguem, en l'Ajuntament de Castelló, però bueno, el tema dels incendis és més cosa de conselleria i aleshores sí que és molt important que deprenguem d'una vegada. Per exemple, n'hi ha que buscar les maneres per a optimitzar i aprofitar tota aquesta biomassa que en estiu se mos torne un monstre en contra nostra i poder aprofitar aquesta energia i liberar-la lentament i controladament a través de l'explotació i de la biomassa. Això és fonamental. Vull dir, això hauria de ser una prioritat perquè, a més, fent càlculs, si, per exemple, la indústria ceràmica poguera aprofitar, que tècnicament és viable, la gran part de la biomassa que mos sobra, perquè és així, la paraula és biomassa sobrant, si aprofitem aquesta biomassa per a produir l'energia, per coure tot el material ceràmic, solventaríem dos problemes d'un colp i dos problemes greus. Per exemple, no estaríem sotmesos als baixvents del cost del gas, perquè, clar, quan el gas està a un preu baix, aleshores la indústria doncs diu que no, per què tenim que canviar tal, però claro, això no està, com no és una energia autòctona, doncs està subject a pujades i baixades contínues. Aleshores, la clau està en aprofitar la energia que tenim al bosc i que se mos torna en contra quan ve un gran incendi forestal. Diguem, aprofitar aquesta energia, evitar els incendis i les catàstrofes associades, vamos, claro, i després doncs redundaria tot en beneficis en aquest sentit, no? Econòmics, n'hi ha un estalvi molt gran de gastar la biomassa respecte al gas convencional. Això per una banda. Després, ara s'està parlant molt de recuperar, de reforestar. Bueno, sabem que en dos anys, diguem, no n'hi ha que fer molta cosa i és la natura la que té que portar la iniciativa en aquest sentit. I després també n'hi ha que canviar un poquet el paradigma. Nosaltres ja fa anys que anem dient que si el clima s'està africanitzant, haurem d'africanitzar la vegetació. Aleshores, penseu, diguem, nosaltres fa molts anys que portem estudiant espècies que són rebrotadores, que són molt eficients en el sentit de recursos, diguem, poca aigua i sols esquelètics i poden medrar i detindre l'erosió. Però sense arribar tampoc a aquest punt, encara que és molt important és començar a plantejar l'utilització d'espècies com, per exemple, el pi canari o el ciprés de Cartagena, o inclús l'argània espinosa, que és el famós arbre este de l'oli d'argan, que són espècies que poden funcionar en entorns molt degradats. Això, diguem, se tindria que, des de conselleria també, produir planta en quantitat per a zones que queden molt afectades i que la nostra natura no és capaç de regenerar-la. I per altra banda, és molt important també el extraure tots els pins que estan creixent en els bancals marginals i deixar les garroferes i les oliveres que de manera no natural, perquè en el seu dia se van plantar, donar prioritat a aquestes plantes i eliminar els pins. Els pins, diguem, en zones, com dia abans, de sols esquelètics i poca, diguem, sí, poca molla i sense bancals, fan un paper extraordinari. A vegades també seria qüestió d'aclarir ahir, però ja no anem ahir, perquè és més complicat. Però en els bancals, per iniciativa, diguem, privada, ja se tindria, i pública, se tindrien que anar eliminant tots els pins, perquè és una espècie que no està amenaçada, que no complís en els bancals una funció positiva, degrada els propis bancals, i sabem que el valor que tenen les terres abancalades, no? Ara mateix en els incendis ho veurem, el paper que fan els bancals, encara que en molts casos estiguin derruïts, però fan un procés molt interessant per evitar l'erosió. Aleshores, n'hi ha que eliminar els pins dels bancals i deixar les espècies que ja estan allí. He parlat de la garrofera i l'olivera perquè són espècies, podríem dir, que agroforestals. Encara que no se cuiden, se perpetuen i fan la seva tasca. Són molt menys inflamables que els pins, a més produeixen productes que són aprofitables i aleshores això tindria que ser algo prioritari ja. Vull dir, deixar-se d'estar de moltes idees de allí farem, així, no. I, d'alguna manera, capilaritzar. És un concepte que gastem nosaltres molt, que és totes les pistes, totes les carreteres, 50 metres mínima a cada costat, només deixar els arbres que hem dit, garroferes i oliveres. I d'aquesta manera podríem, serien molt més manejables tots aquests incendis que se fan tremendos, no? Són petites idees, però que tenen una gran penetració i que se traduirien en resultats de cara a l'extinció. Imagineu-se, si totes les pistes, i això és viable, perquè a més, al estar tan prop de les pistes, tota aquesta biomassa que extraem la podem processar molt més fàcil i molt més econòmicament per als aprofitaments, ja sigui pel tema ceràmic o per al tema de la calefacció, per exemple, de llocs públics o inclús privats, no? Vull dir, això tindria que ser una prioritat, tindre tota la xarxa de pistes i carreteres netes de pins a costat i costat i deixar només allí pues, les espècies que hem dit.
0: Amics de Palanque, sempre en la conscienciació per el medi ambient, són Premi Cope Castelló de les primeres edicions que vam tindre i cada vegada que succedissin fets com aquest, evidentment fan una reflexió molt profunda perquè coneixen i estimen molt el territori. Gràcies per fer-lo possible, David.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estem, no es mereixen, estem de dijous.